Terra 2026. Avui dimecres 5 d'agost, festivitat de Santa Maria, missa solemne i ofrena floral a la Verge de les Neus a les 7 de la tarda a la Catedral d'Eivissa, seguit d'una ballada a càrrec de la